l'any tampoc, que potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc,